Pei Vidal s'entendió a Madonna Zalaïs, que era muller d'en Baral, el senyor de Marcelio. Lo cal volió mai de bé a Pei Vidal que a que sia al món. Per lo ric trobà, e l'ai ricos folier que Pei Vidal disió e fasió. E s'apelavo un l'autre reinier. E Pei Vidal era admès en curte cambra d'en Baral, puisque cad d'om al món. En Baral sabio bé que Pere Vidal s'entendió amb sa muller e això li facio solàs a mai a totes que ho sabion. E s'agradava de tota la ifuries que el facio e disio e la dona ho prenió en solàs com ho facion totes les altres dones amb cal Pere Vidal s'entendió. E cadun li disio son plaser e li prometió tot ciò que li plasió e que el demandava. E ell era ta savi que tot ho creció. E quan Pere Vidal se cruçava meno, en Baral facio taleura pas e facio prometre a sa fenno tot ciò que el demandava.

Aïtal passet la lunten sul tremar, causa vos pas tournan in beni en Provence. E en baral che di voglio tan de ve cu ua besausi, preghe tan e tan sa mulie che lo li pardonet la ruso del vaisà e lo iautriget en du. En baral faget beni peire vidal e li faget mandar la grazia e la bona volontà de sa mulie. E el benguet, amb grande allegresa Marcelio, e amb grande allegresa fuguet recebut per en baral e per Madonna Zalaïs. E el li autriget en du lo baisà que ell li havia pres.